Bueno, y aquí estamos. Vamos haciendo, cogiendo llamadas, pero me ha salido una información de última hora que dice prohibit l'accés al parc de la Serralada de Marina. No es pot circular a peu ni amb bicicleta. Zona de risc. Accessos exclusivament obert per als vehicles d'emergència. Els bombers encara treballen i el foc no està extingit. Doncs ja ho sabeu. No es pot anar ni amb bicicleta ni caminant per la Serralada de Marina, eh? Ja ho sabeu. Això ho diuen les notícies aquí des de Tiana.

Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

El Col·legi Badalonès ha inaugurat la nova seu, el nou edifici de formació professional que acollirà més de 200 alumnes. L'alcalde de Badalona, l'alcalde Xavier Albiol, ha assistit a l'acte i ha animat el badalonès a afrontar els nous reptes de futur i a seguir treballant en favor de l'educació i de Badalona. Recorda que si vols una cançó, truca, la pots demanar al 93465 77 76. Que la detengan.

0: Hores crucials a Veneçuela en la recerca de possibles supervivents als terratrèmols de dimecres. La xifra oficial és de 920 persones mortes, 5 de les quals de nacionalitat espanyola. Encara hi ha 50.000 persones desaparegudes, la majoria a l'estat de La Guaira, que és el més afectat. El govern hi ha restringit l'accés per facilitar la feina dels equips de rescat. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i defensa que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el seu partit. Ho ha dit avui al matí davant del Comitè Federal a Madrid, amb els barons territorials tancant files al seu voltant, a excepció esperada del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha reclamat avançar eleccions. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de trinxerar-se a la Moncloa i lamenta que els socis de govern aplaudeixin la corrupció. El Partit Popular de Catalunya, el congrés que ha fet avui al matí, ha reelegit Alejandro Fernández com a president i Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, com a secretari general. L'Iran llança un atac amb drons contra objectius nord-americans a Bahrain en resposta al bombardeig nord-americà sobre instal·lacions militars al sud de l'Iran. Les dues parts s'acusen de violar l'alt el foc. Israel també ataca amb un dron al sud del Líban l'endemà de signar un acord amb les autoritats de Beirut. Els Mossos detenen una dona de 41 anys a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima tenia 46 anys. La detinguda ja ha ingressat a presó. L'Ajuntament de Tiana al Maresme es personarà al procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees i que ja està controlat. I és que van detenir una persona presumptament relacionada amb l'inici del foc. El consistori assegura que exigirà que assumeixin les responsabilitats que corresponguin. També està estabilitzat l'incendi que crema des d'abans d'ahir a la franja. L'empresa de transports de viatgers Segalers disposa d'un nou centre operatiu i d'unes cotxeres de 15.000 metres quadrats a Vic. És l'empresa familiar més antiga a tot l'estat, amb 385 anys d'història. L'actriu terrassenca Rosa Boladeres guanya el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu 2026. Amb una trajectòria de més de 30 anys, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes del panorama teatral català, combinant teatre, televisió i cinema.
1: Esports. A aquesta hora acaba de començar la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, una cursa que estem seguint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Encara la primera volta, Marc Márquez és sisè. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Savignanigo. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I el Mundial de Futbol, que entre aquesta nit i aquesta matinada finalitzarà la fase de grup amb 6 partits. A les 11, el grup L, on hi és Anglaterra, a 2:15 de la matinada, el grup K, amb Portugal, i a les 4, el grup J, amb Argentina.

Tarda amb núvols poc importants al Pirineu, algun núvol baix a la costa sud. Es mantindrà la bonança amb brises marcades a la costa nord i amb una mica d'onatge. Un dia més esperem un ambient de plena canícula avui amb temperatures entre els 32 i els 38 graus.

Tornar a volar junts, la música del Roger Berruezo. Bona tarda, tarda de dissabte. Com portem el dia? Què tal el cap de setmana? Bé? Si vols una cançó, truca. Y si quieres pasarlo bien, estás en el sitio apropiado.

0: Hores crucials a Veneçuela en la recerca de supervivents dels terratrèmols de dimecres. La xifra oficial és de 920 persones mortes, 5 de les quals són de nacionalitat espanyola. Encara hi ha 50.000 desapareguts, la majoria a l'estat de La Guaira, que és el més afectat. El govern hi ha restringit l'accés per facilitar la feina dels equips d'emergència. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i defensa que ha actuat amb contundència amb els casos que ha tingut el partit. Ho ha dit davant el Comitè Federal, que la formació ha fet aquest matí, on tots els barons territorials han tancat files al seu voltant, excepte el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que reclama avançar les eleccions. Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de trinxerar-se a la Moncloa i lamenta que els socis de govern aplaudeixin la corrupció. El PP de Catalunya, en el congrés que ha fet aquest matí, ha reelegit Alejandro Fernández com a president i Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, com a secretari general. L'Iran llança un atac amb drons contra objectius nord-americans a Bahrain en resposta a bombardeig nord-americà sobre instal·lacions militars al sud de l'Iran. Les dues parts s'acusen de violar l'alto el foc. Israel també ha atacat amb un dron al sud del Líban l'endemà de signar un acord amb les autoritats de Beirut. Austràlia endureix la prohibició de les xarxes socials pels menors de 16 anys, 6 mesos després de la seva entrada en vigor. El govern ha constatat que la mesura ha estat poc efectiva i doblarà les multes a les principals plataformes perquè evitin l'accés dels adolescents. Rússia entra a formar part de la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol. En canvi, en surt Gibraltar després de 35 anys de ser-hi. També desapareixen de la llista països com Barbados, les Seychelles i Trinitat i Tobago. I els Mossos han detingut una dona de 41 anys a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima tenia 46 anys. La detinguda ja ha ingressat a la presó.
1: Esports.
2: Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez ha acabat sisè, sent l'únic català que ha puntuat. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta després de guanyar la prova de Sabiñánigo, volíem dir. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. I tornant al motor, aquesta hora acaba de començar la Q1 del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, un gran premi on, de moment, els Mercedes de Kimi Antonelli i George Russell han estat els més ràpids als lliures.
0: I calor intensa, amb temperatures pròximes als 39 graus a l'Empordà i al Pla de Lleida. Brisa moderada a la costa nord i alguns núvols puntuals al Pirineu i a la costa sud. Demà, diumenge, començarà un canvi de temps amb més núvols i durant la tarda arribaran els primers ruixats a les comarques de Lleida localment intensos.